0: torna prep dos semanas de vacances plan meritado y soy plan content de vos acueillir per vos presentar en emisión nouvelle un tanam entrevista Joan Carles Cuder que nous vas parlar de sa mostro a la Maison du Crieur a Montalba. Joan Carles Cuder que es un pintre que ha fait un mostro que donc dura tout le long del mes de mai y donc anava a ver escadenza de la B, nous va explicar un pau d'un ben sonica na minutita, nous va explicar un pau sas obras e anam beire so que i puirem beire dins a questo mostro. Puis, comme de costume, parlarem de las actualitats del cantu. E abans de començar, voulais vous parler d'un événement que coneixes segurament si ses afugat d'Utsita e que seguissés un pau l'actualitat de la lengua nostra. Es la PASEM, a questo curegudo que se passa actualment en Gascunya, un travers un mantunes departament, mantunes vilatges, dins un curegudo que dura mai d'una setmana, crezi, un se passa un relai aquí, un cado quilometre, rapporto un pau d'argent per l'Utsita. E donc, en sorti d'un cançó, un gan per la PASEM anem a escutar aquesta cançó i puis après nous tornem a trobar amb Joan Carles Cuderc per parlar de la mostra a Montalbà. Allez, escutam la cançó de la PASEM.
1: Has déjà entendu que quelqu'un parla d'au? De molts besis de la llengua latina? Tam de nas, francès purmé, abat Grégoire i Jules Ferry, a qui que serà eu celebració de les llengues occitanes de totes. De gau xadret, gascú, limousi, llengues d'ús, ya au Bernat Provençal, Bíbaro, au Pink.
2: Ah, mais moi je parle pas toi. Oh, oh.